0: 16 de setembre, però de 1991, a Mutxamel, a Alacant, la banda terrorista ETA va perpetrar un atemptat en cotxe bomba que va cegar la vida de 3 persones i va causar una trentena de ferits. La Generalitat Valenciana ha commemorat este matí el primer acte institucional del Dia de les Víctimes del Terrorisme en la Comunitat Valenciana, precisament a aquesta localitat, a Mutxamel, amb motiu del 35è aniversari d'aquell atemptat. I un menor de 3 anys ha patit diversos traumatismes en caure des d'un balcó del primer pis en el municipi valencià de Canals i la seva mare, una dona de 27 anys, s'ha fracturat els turmells després de precipitar-se també quan tractava de retindre el seu fill. Segons ha publicat el periòdic Levante, el succés va ocórrer després de que el menor, que estava jugant en el balcó d'un primer pis de la vivenda, caiguera al buit i sa mare es precipitara també en tractar d'evitar la caiguda del xiquet. I UGT, el sindicat majoritari, ha avisat que la proposta de l'empresa, les condicions salarials i laborals per a 2030, no és definitiva.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Este miércoles hay Radio Estadio con Edu García.
3: Pero parece domingo, aunque sin paella y sin limpieza de alfombras, ¿eh?
4: Porque se disputa el grueso de la sexta jornada con 4 partidazos.
3: Barça Racing, Atleti Osasuna, Depor Sevilla y Levante Atleti. Además, el Celta inaugura su Europa League en Chipre ante el Omonia.
5: 3, 2, 1.
3: ¿Qué le gusta contar a este hombre? Miércoles de Radio Estadio desde las 7 menos cuarto de la tarde. Estamos en la web y en la app.
6: Modernacos somos, ¿eh?
2: Onda Cero, tu radio.

0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Què tal estan? Bon dia. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha dit avui que les víctimes del terrorisme són exemple de dignitat, llibertat i convivència enfront de la violència i la por. Així ho ha afirmat en el primer acte del Dia de les Víctimes del Terrorisme en la comunitat que s'ha celebrat a Mutxamel, coincidint amb el 35 aniversari de l'atemptat terrorista més greu en el territori valencià, que va matar a 3 persones i més de 30 van resultar ferides.
2: Ninguna causa justifica la violencia y ningún proyecto político puede imponerse mediante el terror, al igual que ninguna sociedad digna puede permitirse olvidar a quienes sufrieron sus consecuencias.
1: L'Agència Valenciana Antifrau ha conclòs la seva investigació sobre la creació, provisió i extinció de diversos llocs d'alta direcció en entitats vinculades a l'Ajuntament de València i ha traslladat les actuacions al Tribunal de Comptes. Antifrau ha conclòs que l'actual regidor socialista a l'Ajuntament de València, Javier Mateo, i l'assessor Alejandro García han d'indemnitzar a la Fundació València Activa i a la Fundació Esportiva Municipal, respectivament, per haver abandonat els càrrecs directius que ostentaven en aquestes dues entitats sense el previ avís de 3 mesos que marca la legislació. I amb el curs escolar ja en marxa, el sindicat CECIF ha denunciat que les incidències d'inici de curs han confirmat la necessitat de millorar ràtios, infraestructures o inclusió. Per això exigeixen a la Conselleria d'Educació un impuls de la negociació per a evitar situacions com les altes temperatures o ràtios elevades.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: parlaven d'ofrenda de més, dos informes, el de... Uno l'envia a la comissió de sobre el tema de l'ofrenda 2027. La comissió 64, que parla en aquella assemblea extraordinària, però que ahí no se pogué aprovar, sí que s'eleva a travegar así al pleno perquè s'eleve l'assemblea. Claro, se porta al pleno perquè s'eleve l'assemblea. És la falla Peseta Alexandre Guillem Ferrer, que sol·licita incorporar o ha sol·licitat incorporar una alternativa a l'estudi de la reorganització de l'ofrenda. Mm-hmm. Dins del que s'ha aprovat, una alternativa. I és que en la seva proposta està la possibilitat de traslladar les mascletades del 17 i 18 de la plaça de l'Ajuntament a otro lugar distinto y poder aprovechar para comenzar la ofrenda en sus días habituales. Antes de partir de las 2 de la tarde del 17 y a las 12 el día 18. Pero antes a partir exacte de les 2 i de les 12. Una proposta que el pleno no aprova per 42 votos en contra, 0 a favor i 8 abstencions. Esto yo lo elevo ahora, a ciertos políticos que dicen que estaría bien descentralizar la ofrenda. El pleno de Xunta de la Feira te trago un rosco como un piano. Les masquetades de la plaça de l'Ajuntament. Però saps el que passa en tot això? I me pareix genial que la gent porte propostes i demés. Me pareix genial. Però no tot en esta festa se pot canviar. És el que vull que entengues. I el que no me mola és que me pareix bé, la proposta s'estudia, tal qual, però no desvestis que és un sant per vestir un altre. O sea, ho dic en serio. No sé, la ofrenda, pues el tema d'ofrenda seguirà acompanyándonos.
1: Sí,
0: por lo visto.
1: Y Messi seguís puchando el sens, claro. Pero bueno.
0: Y después la falla 312, Seneca Poetema y Ross ha instado a seguir trabajando en una propuesta para mejorar la ofrenda, pero con vistas a las fallas del 2028. Una propuesta que no ha sido aprobada por 23 votos en contra, 13 a favor y 14 abstenciones. Ahí no se ha aprobado absolutamente res. Mal día para presentar cosas en ahí, pero bueno. Se elevará al pleno de Xuntas, a la Asamblea de Presidentes, pero bueno, ya te digo que rosco total. Es que la mascleta, la gente no aguanté. Y utilizar las masquetades como arma política es error, craso error. Pero esa tratilla cuando está indicando tú y yo lo de representación mayor de Valencia, que es Wii, pero que se suspende, que esté en alerta, entonces no, Wii no se vota, y eso se votará si divendres o la semana que viene. Bueno, se cambia de fecha. Claro, no caiga en una cosa, representación mayor de Valencia es que tú lo que haces es llevarle el sexo.
1: Ya, claro, yo tenía que ser fea, pero yo.
0: Lo haces neutro y entonces claro. A partir de ahí ya pues,
1: lo que pasa es que perdes esencia.
0: No, perquè sense ninguna. Jo vull fallera, macho, de València. Ara que vinga qui vulga i que me diga... Que, com algú m'ha dit, és que la vida va... Los tiempos cambian. Bueno, pues pa tu, me pareix molt bé. Jo, com... He de presentar una cosa, quan sents davant d'un micro, que pareix que... No, cuidado. No. Tot el respecte del món. Jo tot el respecte del món, jo dic... Jo quiero una fallera major de València de por vida. Davant d'una festa que s'ha volcat en la figura de la feira major, que tal i que qual, en la figura de la dona, que és una festa que jo sempre he dit, si és que les falles són femenines, les falles, la festa és femení i les falles també. O sea, però independentment d'esta tonteria, jo t'ho dic en serio, tot el respecte, com alguns diuen, hemos pensado tal, jo pongo el mismo respeto, jo te digo que no.
1: Claro,
0: yo digo una fallera major de València, te ho diu uno que ha sigut mantenedor, el últim mantenedor, com l'últim mohicano. A fecha de avui, l'últim mantenedor ha sigut jo, i a mi me pareix la cosa més gran que ha pogut passar en la vida. Però doctores tiene la iglesia, a Borén, hasta una plega, y igual que lo del concurs de votar també lo de que desaparezca lo de la llengua valenciana, bueno, que desaparezca el concurs de llibret i que sigui en Esfail que organitza, i és una de les propostes que també se van a votar demà o després, demà o l'altre, quan toque, i perquè l'actual qui l'organitza, lo rat penat, blanco y en botella, es que, no, però no politizamos, què va? ¿Cómo es eso que tiene no sé qué, pero no juzgamos, ¿eh? Pues,
1: observamos, pero no juzgamos.
0: Chape miau.
1: Bueno, pues bolo
0: yo seré demà... el último bastión.
1: No, demà no, estás vespra.
0: Vespra tinc así, fallera de major de València i tres de la cort.
1: Pues que Vega, no
0: Paula
1: perden.
0: I Anabel, que ven a entrevistar la
1: Fer. Que no s'ho perden, que estarà Mel especial. Gibson. Clar que sí, demà contem més cosetes. Ara es queden amb esports, amb informatius, i a les 2:30 tornem també, torne jo, en Comunitat Valenciana en la Onda, que tinguem bona vesprada.

0: Notícies Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
1: Els serveis d'extinció d'incendis de Tuéjar pendents del vent i de les pluges previstes a partir d'esta vesprada. Què tal? Bona vesprada. Les condicions meteorològiques, especialment les fortes ratxes de vent, poden provocar que l'incendi augmenti el seu perímetre. A partir de les 3 s'activa l'alerta taronja en pràcticament tota la província de València per tronades que poden ser de molta intensitat en alguns punts. En seguida ampliem esta informació junt a altres temes que avui són notícia ací a la comunitat. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. Com es dèiem, l'incendi declarat a Tuéjar a la província de València ha afectat ja a unes 880 hectàrees i a 18 quilòmetres de perímetre. Durant la nit, el foc ha evolucionat favorablement, però els efectius, més de 300 que conformen l'operatiu, continuen pendents del vent. Núria Moreno.
2: Ha començat a canviar.

0: és més intens que en les últimes hores, però segons Jorge Gil és previsible i això està permetent coordinar millor els treballs.
1: Es un viento para el cual hemos distribuido los recursos adecuadamente para prever, digamos, hacia dónde va a evolucionar el incendio. Pero sí que es verdad que luego a partir de las 5 o 6 de la tarde tenemos la posibilidad de la tormenta que va a entrar y que nos va a producir posiblemente vientos más intensos y más impredecible, con lo cual va a ser un momento de mayor riesgo y mayor incertidumbre en cuanto a la evolución del incendio.
0: Els esforços se centren en evitar que el foc passi a l'oest del pantà.
1: Estamos trabajando intensamente con medios aéreos en toda esa zona de suroeste para intentar que cuando esta tarde llegue la tormenta tenerlo bastante bien y que el riesgo del salto a la parte oeste del pantano, el riesgo que hay un potencial importante al oeste del pantano, entonces esa es nuestra mayor prioridad, que no se nos vaya a hacer el incendio.
0: Els dos bombers forestals de la Generalitat ferits lleus este dimarts evolucionen bé. Segons el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, la CB390 que uneix Tuejar i Utiel continua tallada entre els quilòmetres 2 i 16. La delegada del govern, Pilar Bernabé, ha confirmat que de les 25 persones desallotjades, els residents en el càmping de Tuejar ja poden tornar al no trobar-se el recinte dins del perímetre de l'incendi, mentre que la resta d'evacuats de l'aldea de Fuente Cabera i la colònia de Benajever segueixen reallotjats. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, s'ha desplaçat fins al lloc de comandament per a seguir l'evolució dels treballs. La pròxima reunió del SECOPI serà a les 5 de la vesprada.
2: Precisament, Acció Ecologista Agro reclama a les administracions que desenvolupen una potent estratègia de prevenció d'incendis que no es limite a actuacions a posteriori, sinó a accions preventives que es desenvolupen durant tot l'any. Insisteixen que és necessari més vigilància i fins i tot sancions majors per a evitar els incendis, que sobretot són causa humana. Amparo Sánchez.
3: Reiteren que l'estiu ha sigut un gran desastre mediambiental en la comunitat valenciana. Carles Hernán, membre de la Comissió Forestal, creu insuficient deixar la prevenció en mans dels ciutadans.
4: I aquests incendis són literalment evitables, perquè són causats per accions humanes sobre les quals podem actuar. L'administració pot actuar i la vigilància i dissuasió, que en principi tenim una sèrie d'observatoris i uns conjunts de persones que estan treballant i que són insuficients els recursos tot l'any. N'hi ha risc d'incendi.
3: Insisteix que si no s'adopten mesures més serioses continuaran registrant-se incendis, especialment en l'època estival.
2: I efectius i autoritats que estan en l'incendi de Tuejar miren també de reduir la previsió de l'oratge. A les 3 s'activa l'alerta taronja en el sud de la província de Castelló i en pràcticament tota la província de València, excepte en el litoral.
0: S'esperen tempestes que poden anar acompanyades de granís d'entre 3 i 4 centímetres de diàmetre, sobretot a l'interior. José Ángel Núñez, cap de climatologia d'AEMET en la Comunitat Valenciana.
5: Tormentas esta tarde que se irían desplazando desde el interior hacia la costa, llegarían ya a la costa pues a la tarde-noche, que pueden tener intensidad muy fuerte con acumulados 40 litros en una hora, incluso pues como no hay mucho viento pues pueden quedar estáticas en una zona del litoral y acumular 80-100 litros en dos o tres horas.
0: Els municipis han activat ja mesures de prevenció de cara a les pròximes hores. Aldaia, un dels que va patir els efectes de la dana instal·lat en torn del barranc, com portes metàl·liques antirriuades, l'Ajuntament de València ha suspès a partir de les 2 les activitats en els centres educatius de zones inundables i afectades per les inundacions de 2024. Els avisos es mantenen demà dijous, taronja en el litoral sud de València i en tota la costa d'Alacant, i groc en el litoral de Castelló i a l'interior sud i litoral nord de València.
6: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: Cap societat digna pot oblidar els qui van patir les conseqüències del terrorisme. Amb aquestes paraules, el president Juan Fran Pérez Llorca ha commemorat este matí a Mutxamel el primer dia de les víctimes del terrorisme en la Comunitat Valenciana. Precisament a Mutxamel es compleix avui el 35 aniversari del primer atemptat d'ETA a la província d'Alacant, que va assassinar a 3 persones i va causar prop de 30 ferits. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
7: Precisamente para reclamar justicia, verdad y reparación surgió esta conmemoración autonómica que ha contado con la presencia de quienes sufrieron aquel atentado y otros tantos, porque la banda terrorista ETA dejó 44 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana. El presidente ha aseverado que son un ejemplo de dignidad, libertad y

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:31 minuts i en este dimecres 7 de setembre el

0: Donem la benvinguda en un programa regional, ja sabem, fins les 3 de la vesprada, per a contar-los coses, coses interessants, coses que passen per parlar de tecnologia, d'innovació, amb la xarxa d'instituts tecnològics, amb Reddit, de la Comunitat Valenciana, sobre eficiència energètica i descarbonització de la indústria, parlarem avui. Parlarem també d'altres assumptes, és dimecres, de parlar de gastronomia en el nostre espai saludable amb consum, parlarem d'hamburgueses i d'altres projectes interessants en els quals de seguida fem parada a la Comunitat Valenciana. Però primer, informatius. Coneguem a aquestes hores quines són les notícies principals. Amparo Piqueres, bona vesprada.
1: Què tal, Begoña? Bona vesprada.
0: Anem a comentar els principals titulars d'avui.
1: Bé, doncs estem molt pendents d'aixin incendi declarat a Tuejar, a la província de València, afectat ja unes 880 hectàrees, uns 18 quilòmetres de perímetre. Durant la nit el foc ha evolucionat favorablement, però els efectius, més de 300 que conformen l'operatiu, continuen ara molt pendents del vent. Ha començat a canviar, és més intens que en les últimes hores, però diuen que és previsible i que per això s'està podent coordinar millor tots els treballs. Els esforços es centren també en evitar que el foc passi a l'oest del pantà i que puga pues això, augmentar el seu perímetre i extingir-se una miqueta. Més pendents d'este incendi, però també molt pendents de la situació meteorològica a partir d'esta vesprada. Els efectius i les autoritats també miren de reduir la previsió de l'oratge. A les 3 precisament s'activa l'alerta taronja en el sud de la província de Castelló i en pràcticament tota la província de València, excepte en el litoral sud. S'esperen tempestes que poden anar acompanyades de granís d'entre 3 i 4 centímetres de diàmetre, sobretot a l'interior, segons ens han contat des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Els municipis han activat ja mesures de prevenció de cara a les pròximes hores, per exemple, al Daia, un dels que va patir, recordem, els efectes de la dana instal·lat entorn al barranc, com portes metàl·liques antirriuades, i l'Ajuntament de València ha suspès ja des de les 2 del migdia les activitats en els centres educatius de les zones inundables i afectades també per les inundacions. Els avisos es mantindran demà dijous, taronja en el litoral sud de València i en tota la costa d'Alacant, i groc en el litoral de Castelló i a l'interior sud i litoral nord de València. Parlarem d'altres assumptes en el nostre temps d'informatius esta vesprada. A la brújula Comunitat Valenciana dixe primer dia de les víctimes del terrorisme de la Comunitat Valenciana que s'ha celebrat avui, s'ha commemorat avui, millor dit, en Mutxamel, que és on també se celebra avui el 35 aniversari del primer atemptadet a la província d'Alacant. Va assassinar a 3 persones i més de 30 van resultar ferides. Parlarem de Fort Almussafes perquè també UGT, el sindicat majoritari, reclama a la multinacional que es garantisca la clàusula de revisió salarial retroactiva a l'1 de gener en el nou acord 2030 i altres peticions que tenen per a poder firmar este acord. Així que això i molta més informació a partir de les 7:20 en la brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez.
0: Doncs estarem molt pendents de tota aquesta actualitat, companya. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Perquè seguim les 2:34, pues, és moment de ficar-nos al corrent de l'actualitat, però també de parlar-nos d'altres assumptes, del que passa a la Comunitat Valenciana, més enllà de les notícies, més enllà del que parlarem avui de producte amb consum, de també d'innovació i tecnologia. Parlem del fer poble, no? Perquè si els dic set de pobles, és la forma que se li ha ocorregut a un valencià de conèixer els 542 pobles de la Comunitat Valenciana i de beure aigua en cadascun d'ells. Parlem de Maximiliano Jarque Blasco, és un veí de València nascut a Casas Bajas que ja té un arxiu de més de 5.000 fotos per a classificar-se i per a classificar-les en comarques, i a qui li agrada sobretot editar un llibre amb la història d'aquesta iniciativa. Set de pobles. Maximiliano Jarque Blasco, bona vesprada, benvingut.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Bueno, pues con ganas de conocer un poquito más de tu proyecto, porque ¿cómo se te ocurre la idea de llevar a cabo este proyecto, ¿no? De visitar los 542 pueblos de la comunidad, sobre todo bebiendo de sus aguas.
2: Pues yo lo que pensaba es que ahora hay muy viajes baratos en que la gente va a ver mundo, ¿no? Va a ver a otros países, pero nadie se para a pensar lo bonito que tenemos alrededor, ¿no? Y entonces dije, vamos, siendo valenciano, a mí me gustaría conocer todos los pueblos de la Comunidad Valenciana. Y entonces luego ya se me ocurrió lo del agua. A mí siempre me han gustado mucho las fuentes. Cada vez que voy a un sitio, busco una fuente, bebo agua fresca. Yo digo, sería como una manera de llevarte algo de ese pueblo, ¿no? Un poco de esa alma, ¿no? Del pueblo.

0: con los que poder enlazar el gemelo digital con su entorno más físico, en distintos proyectos de investigación y desarrollo, pues invertimos en desarrollar el entorno en el que se pueda diseñar el gemelo digital, pero también pues la réplica o la tecnología energética física. Y la combinación de estas de las tecnologías de automatización energética, gemelo digital, técnicas de inteligencia artificial y entornos físicos de las propias tecnologías energéticas, pues nos permiten ofrecer un entorno de diseño y desarrollo y testeo fiable y luego pues desplegable en el usuario final, que ya sea la industria, la empresa tecnológica que quiera ofrecer este tipo de servicios de análisis energético o que quiera desplegar tecnologías energéticas adecuadas a la mejora de algún tipo de proceso. Y bueno, tenemos líneas de unido a lo que sería el gemelo digital, que es una tecnología transversal que aplica a distintos ámbitos de aplicación, pues tenemos laboratorios de sistemas de gestión energética para edificios e industria, laboratorios de redes energéticas inteligentes, de valorización energética, hidrógeno renovable, de movilidad eléctrica sostenible, entre otros ámbitos. Y bueno, todas estas son infraestructuras que ponemos en valor a los socios de ITE o empresas de la Comunidad Valenciana para mejorar su competitividad y enlazarlo también para, por supuesto, para búsqueda de proyectos y ejecución de proyectos de I+D+I, tanto regionales, nacionales e internacionales.
1: Bueno, pues Andrés Lluna, responsable de la línea de eficiencia energética y procesos productivos de ITE. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y hasta una próxima ocasión.
0: Muchas gracias.
1: Gracias. Bé, Sara, com vegem, l'eficiència energètica és, per tant, molt més que consumir menys energia. És també conèixer millor com funcionen els processos productius, anticipar-se a les necessitats i prendre també decisions d'inversió amb més informació.
2: Efectivament, i així els centres tecnològics de Redit, de la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, tenen un paper molt important, posar coneixement, tecnologia i infraestructures a disposició de les empreses perquè puguen avançar en la seva transformació energètica i productiva.
1: Doncs gràcies també, Sara, i xerrem en un pròxim espai. Anirem contant coses interessants. Adéu.
2: Gràcies, Begoña. Adéu.
3: Porque si no llueve, lloverá. Haz de la prevención una costumbre. Mantente informado y descárgate la app del 112 en tu móvil. Davant les emergències, dona el pas. Prevenim, actuem, salvem. Generalitat Valenciana.
4: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos Consum, es cooperativa.
5: Entre Nosotros.
1: L'hamburguesa és un dels aliments més populars del món i avui en dia en trobem de tota classe, de vedella, de pollastre, de peix, vegetarianes o veganes. En l'espai dels supermercats Consum, sobre alimentació saludable, avui parlem amb Amen Eslava, de l'equip de comunicació, per a conèixer millor els diferents tipus d'hamburgueses i les seues qualitats nutricionals. Bon dia, Amen, què tal?
6: Hola, què tal, com estàs?
1: Bueno, quan pensem en una hamburguesa solem imaginar la clàssica de vedella, però l'oferta actual és molt més àmplia, com hem vist. De què està feta una bona hamburguesa?
6: Bueno, pues en el cas de les hamburgueses de vedella, que són les clàssiques, una bona hamburguesa, pues elaborant-la és de carn de qualitat, com ara pues l'agulla, la falda, la paleta o el rellom. Són carns en una proporció equilibrada de greix i que aporten pues això, suculència i sabor. La clau està en que la carn pues siga la gran protagonista, no? En una mica de sal i una bona cocció, pues entendríem prou, no? Per a gaudir de tot el seu sabor, sense necessitar d'afegir massa salses o ingredients, encara que ens agradi molt d'afegir, no?
1: Exacte. Has mencionat el greix. Quin paper té exactament en una hamburguesa?
6: Bueno, és molt important el greix. El percentatge ideal de greix en una hamburguesa de vedella se situa pues, aproximadament entre el 20 i el 30%. Si en té menys, la carn pot quedar pues, massa seca, mentre que si en té pues, massa, per damunt del 20 o el 30%, pot resultar excessivament greixosa. L'equilibri és el que ens aporta pues, això, una textura tendra i un sabor pues, agradable.
1: Actualment trobem hamburgueses per a tots els gustos. Quines destacaríem avui?
6: Bueno, a banda de...

0: La primera, la clàssica, la de Vedella, que continua sent, pues això, la favorita de moltes persones, pues la podem trobar cuinada a la planxa i acompanyada de verdures fresques, pues que és una opció deliciosa. També pues tenim d'altres, no? Destaca l'hamburguesa de pollastre, que és una alternativa pues més lleugereta, amb més greix i molt, molt versàtil també. I cada vegada pues tenen més protagonisme les hamburgueses vegetals elaborades en ingredients com els cigrons, els fesos, la remolatxa o altres hortalisses. Són una bona opció pues per a persones vegetarianes, veganes o simplement que per aquí vulgui un poquet variar l'alimentació i els sabors, no?
1: I pel que fa a la clàssica hamburguesa de vedella, la clàssica tradicional, quins beneficis nutricionals se'ns aporta?
0: La vedella és una font excel·lent de proteïnes d'alt valor biològic, que són necessàries per al manteniment dels músculs i dels teixits. A més, pues, destaca pel seu contingut en ferro, zinc i vitamines del grup B, nutrients que intervenen en els processos tan importants com la producció d'energia o el transport de l'oxigen en el nostre organisme. I per això, pues, consumida dins una dieta equilibrada, sempre en moderació, pot formar perfectament d'una alimentació saludable.
1: I si volem preparar hamburgueses casolanes, ens donaries alguna idea?
0: N'hi ha moltíssimes idees i cada vegada n'hi ha més gadgets, no?, per a poder fer aquestes hamburgueses casolanes. Podem enriquir les hamburgueses de vedella o de pollastre amb verdures com la ceba, el pebrot o els bolets, no? També poden elaborar hamburgueses de peix, per exemple de salmó, de lluç o de bacallà, i una altra opció molt interessant són les hamburgueses de llegums, que cada vegada ens animen més, no? Les de cigrons o de fesos, també de llentilles, que aporten ahí pues proteïna vegetal i molta fibra. I el més important pues seria això, variar, no? Combinar ingredients de qualitat i acompanyar-les sempre de verdures.
1: Exacte. I alguna última recomanació?
0: Sí, si tant si tenen una hamburguesa de vedella, de pollastre, de peix o vegetal, el més important és fixar-nos en, pues això, en la qualitat dels ingredients, cuinar-la de manera saludable i acompanyar-la d'una bona ració de verdures, que no siga només la hamburguesa, no? Acompanyar-la millor. I així, pues podem gaudir d'un aliment sabrós i complet i equilibrat.
1: Així que sí. Moltíssimes gràcies, Mamen, per tots els dos consells i t'esperem la setmana que ve en un nou espai d'alimentació saludable de consum.
0: Gràcies a tots. Adéu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos Consum es cooperativa. Entre Nosotros.
3: I així estem aplegant a les 3 de la vesprada. Es queden ara amb notícies ja amb por fin i nosaltres demà, així a Comunitat Valenciana en la Onda, a partir de les 2:30, els contarem molt més. Ja saben, dijous de molta música i altres coses. Farem connexions també a les nostres emissores de la Comunitat Valenciana, així en Onda Cero, com els diguem. Que tinguem bona vesprada. Adéu.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: y desde 1994 su federación forma parte de la UEFA, la agrupación europea. El fútbol israelí no ha conseguido grandes éxitos, pero ha sido destino para futbolistas y entrenadores reconocidos en España como Héctor Calanca o Jordi Cruyff. El Maccabi Tel Aviv, tanto en fútbol como en baloncesto, es el equipo más conocido. Y entre los cuatro grandes hay uno que se llama Hapoel Be'er Sheva, que participa este año en la Europa League, pero que va a jugar como local sus partidos en Bucarest, zona segura para jugar al fútbol. Su rival hoy es el Dinamo de Zagreb. Su primera visita será a los Países Bajos. ¿Y sabes, Marta, qué equipo español va a jugar contra el Be'er Sheva?
1: ¿Cuál?
0: El Celta. Pero eso será en enero del año que viene y, por supuesto, en Rumanía.
1: Bueno, y me temo que mañana hablaremos de fútbol seguro.
0: Seguro, mañana hay fútbol y hoy hay fútbol en directo a esta hora.
1: Gracias, Félix.
0: Hasta mañana.
1: Se quedan 20 minutos con La Brújula en su emisora de Onda Cero.
2: La Brújula, Marta García Ayer.
3: La Brújula, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
4: Les tempestes estan entrant ara mateix pel racó d'Ademús i per la plana d'Utiel Requena. Plou també als ports. AEMET manté actiu la vista taronja a València i a Castelló per tronades que poden ser molt fortes ara mateix i de cara a les immediates hores. S'està desembassant de manera controlada l'embassament de Buseo, pluges que veurem com afecten l'incendi forestal de Tuéjar, que acabem de saber va començar per la intervenció humana. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Incendi que ara de seguida actualitzem, avui dimecres, que es complix una setmana de la tornada a classe. Avui ens preguntem per la tornada al transport públic valencià, per si trens, tramvies i busos estan funcionant com calen o més bé al contrari. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
5: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACMSI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
6: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la Comunidad Valenciana recordará a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad, justicia, verdad. Generalitat Valenciana.
4: València i Castelló estaran ara mateix en avís taronja d'AEMET per tempestes que poden ser molt fortes. Tenim fins ara 20 litres per metre quadrat arreplegats a Utiel i a Camporrobles. S'espera que les tronades, que estan ara mateix a les comarques de l'interior, s'espera que avancen a poc fins a arribar a la mateixa costa. José Ángel Núñez, cap de climatologia d'AEMET a la comunitat.
7: Tormentas esta tarde que se irían desplazando desde el interior hacia la costa, llegarían ya a la costa pues a la tarde-noche, que pueden tener intensidad muy fuerte con acumulados 40 litros en una hora, incluso pues como no hay mucho viento pues pueden quedar estáticas en una zona del litoral y acumular 80-100 litros en dos o tres horas.
4: La Generalitat explica que s'està desembassant de manera preventiva l'embassament de Buseo i que podria augmentar el cabal de l'aigua a la conca del riu Túria, però que de manera controlada. El conseller d'Emergències, Juan Carles Valderrama, avança que València i la seva àrea metropolitana podrien veure's especialment afectades de cara a les pròximes hores.
8: Estamos en un periodo inestable y es previsible que la lluvia aquí empiece aproximadamente entre las 7 y las 8 de la tarde, pero que vaya fundamentalmente hacia el litoral, ¿no? Hacia la zona de Valencia, la zona metropolitana, la área metropolitana, la zona dana, con lo cual tenemos que estar todos atentos.
4: Veurem de què manera afecta l'aigua a l'incendi forestal de Tuéjar, als serrans, que continua actiu encara que l'evolució sembla ser favorable. El foc ha cremat fins ara 835 hectàrees i deixa ara mateix un perímetre d'uns 20 quilòmetres. Tots els desallotjats han pogut tornar a casa, excepte 7 veïns d'una aldea, i es manté tallada la carretera de l'embassament de Benaixeve. Ho ha explicat així el director del lloc de comandament avançat, Jorge Gil.
9: Todo el perímetro en principio ha sufrido muy poquita variación, solo una zona que linda con el pantano, con lo cual pues, la superficie, tanto superficie como perímetro, se ha mantenido prácticamente igual que esta mañana. la evolución sigue siendo favorable. Vamos a ver estas próximas horas cómo transcurre el incendio.
4: I sobre les causes d'este incendi forestal, queda descartat que el seu origen haja sigut natural i tot apunta a que darrere de les flames hi ha la intervenció humana. La delegada del govern central, Pilar Bernabé, afirma que s'ha obert una investigació per a esclarir si el foc va començar de manera intencionada o de manera fortuita, però mitjançant intervenció humana.
10: Los miembros de SEPRONA me han trasladado que, desde luego, se descarta que sean factores naturales los que hayan provocado el incendio. Por lo tanto, podríamos afirmar que sí es el factor humano. Ahora todas las líneas de investigación están abiertas.
4: Acció Ecologista Agro reclama a les institucions que desenvolupen una potent estratègia de prevenció d'incendis que no es limite únicament a actuacions a posteriori, sinó a accions preventives que es desenvolupen tot l'any. Insisteixen en que és necessària més vigilància i fins i tot sancions majors per a evitar els incendis que sobretot són de causa humana. Amparo Sánchez.
11: Reiteren que l'estiu ha sigut un gran desastre mitjambiental en la comunitat valenciana. Carles Arnal, membre de la Comissió Forestal, creu insuficient deixar la prevenció en mans dels ciutadans.
12: I aquests incendis són literalment evitables, perquè són causats per accions humanes sobre les quals podem actuar. L'administració pot actuar i la vigilància i dissuasió, que en principi tenim una sèrie d'observatoris i uns conjunts de persones que estan treballant i que són insuficients els recursos tot l'any. N'hi ha risc d'incendi.
11: Insisteix que si no s'adopten mesures més serioses continuaran registrant-se incendis, especialment en l'època estival.
13: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
6: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la Comunidad Valenciana recordará a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad, justicia, verdad. Generalitat Valenciana.
3: La brújula Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
4: Una setmana s'ha complit avui dimecres de la tornada a escola, una setmana també de problemes, per exemple, a la mobilitat. Martín Montón és el portaveu de l'Associació Valenciana pel Transport Públic. Martín, bona vesprada.
14: Bona vesprada.
4: Una setmana marcada sobretot, Martín, pel caos que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies, especialment sobretot este dilluns i este dimarts. Avui sembla que la cosa ha millorat una miqueta, dilluns i dimarts en qualsevol cas amb retards, trens cancel·lats i demés per a cabreig d'usuaris i usuàries. Quina valoració vos mereix des de l'Associació Valenciana pel Transport Públic?
14: Al final, per desgràcia, no és un tema nou. En els últims anys s'estan repetint aquestes situacions d'averies importants que afecten sobretot a l'hora punta i és una, sense dubte, una llàstima perquè, diguem que dinamita la poca confiança que queda en el servei de Rodalies per part dels usuaris.
4: Alguns viatgers, Martín, diuen que aquests trens de Rodalies vinguts des de Madrid este passat estiu, amb tota la polèmica que hi hagué, diuen que tampoc arriben a solucionar els problemes de la xarxa valenciana. Això és així? Compartiu vosaltres aquest punt de vista?
14: Sí, sobre el tema dels Rodalies nous o vells, des de l'associació pensem que no és tant el problema de l'antiguitat o si són de segona mà, si venen de Madrid o no, sinó que són trens que ja teníem així en València fa uns anys i Renfe va decidir endur-se al nucli de Barcelona perquè deien que complicaven l'operativa al no poder circular en doble composició. I ens sorprèn que ara, sense que l'infraestructura ja ha canviat i tampoc puguin circular en doble composició, decidissin portar-los a València. Pensem que se perd capacitat en aquest sentit.
4: Què és el que demana l'Associació Valenciana pel Transport Públic per a la xarxa de Rodalies així a la comunitat? Què és el que cal fer des del vostre punt de vista?
14: En primer lloc i de manera més urgent, recuperar les freqüències que teníem abans de la pandèmia, que per desgràcia no s'han recuperat en pràcticament cap línia. Per exemple, la línia C1 cap a Gandia ja han finalitzat les obres, que estava executant a disc de renovació, però continuem sense tindre tots els trens en hora punta que circulaven abans i els temps de trajecte també continuen sent molt elevats.
4: Aprofite per a preguntar-te també, Martín, per Ferrocarrils de la Generalitat, Metro València, Tram d'Alacant, Tram de Castelló, com hem iniciat el curs pel que fa

0: a Ferrocarrils de la Generalitat, des del vostre punt de vista també?
1: Doncs també no han sigut casos tan notoris, però sí que les hores punta la xarxa està pràcticament al límit en València, en la xarxa de Metro València, uh-huh. especialment el tramvia que va cap a les universitats i que des dels últims mesos que s'ha posat en marxa un nou sistema de seguretat s'ha fet la circulació més lenta i més i s'ha complicat l'operativa tal com hem denunciat des de l'associació.
0: S'està fent prou per millorar el transport públic valencià, Martín?
1: Pensem que no. Mai és prou, però els esforços no s'estan notant a tots els nivells, tant de rodalies estatals com el transport públic de la Generalitat ni l'AMT municipal. Pensem que continua faltant molta inversió i molta millora que no està arribant.
0: Martín Montón és el portaveu de l'Associació Valenciana pel Transport Públic. Gràcies, Martín, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Avui s'ha commemorat per primera vegada el Dia de les Víctimes del Terrorisme a la Comunitat Valenciana. Ha sigut a Mutxamel, a l'àrea metropolitana d'Alacant, on es complixen ara 35 anys de l'atemptat d'ETA que va matar 3 persones i que va causar prop de 30 ferits. Acte presidit pel president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
2: Precisamente para reclamar justicia, verdad y reparación surgió esta conmemoración autonómica que ha contado con la presencia de quienes sufrieron aquel atentado y otros tantos, porque la banda terrorista ETA dejó 44 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana. El presidente ha aseverado que son un ejemplo de dignidad, libertad y convivencia.
3: Ninguna causa justifica la violencia y ningún proyecto político puede imponerse mediante el terror, al igual que ninguna sociedad digna puede permitirse olvidar a quienes sufrieron sus consecuencias.
2: En Mutxamel, tal día como hoy, las víctimas mortales fueron 2 agentes de la policía local y el conductor de la grúa que arrastró el coche bomba con el que los terroristas pretendieron atentar contra el cuartel de la Guardia Civil. La explosión causó heridas a otras 27 personas.
0: Contàvem fa uns dies que les víctimes de la Dana criticaven la Universitat Jaume I de Castelló per contractar un curs més l'exconsellera Salomé Pradas com a professora. Pradas és una de les persones imputades a la investigació judicial de la Dana. Doncs bé, la universitat assegura que la contractació no implica cap valoració ni cap suport a la seva actuació, la de Salomé Pradas, durant el dia de la barrancada. Ho ha dit el rector Jesús Lancis, capital de la Plana, Juanjo Tobar.
4: Lancis explica que la contractació del professorat es fa mitjançant concursos públics regulats per la normativa estatal i autonòmica i basats en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. El rector recorda que correspon als òrgans judicials determinar les possibles responsabilitats pels fets investigats. La UCI trasllada als familiars la seva comprensió pel patiment provocat per la tragèdia i reitera el seu compromís amb les famílies afectades. La universitat defensa que ha d'actuar dins de les seues competències i amb respecte estricte a la legalitat i a les garanties pròpies d'una administració pública.
0: 3 persones han resultat ferides en un accident de trànsit a l'A7 a l'altura de Cox, al Baix Segura, després que un camió que transportava mercaderies perilloses s'isquera de la via i es verà implicat al costat d'altres vehicles. Onda Cero Torrevella, Esther Sánchez.
5: El conductor del camión de 55 años ha sufrido politraumatismos y ha sido trasladado al hospital Vega Baja. También han resultado heridas 2 mujeres, una con una erosión en un brazo y una contusión en una pierna y otra de 24 años con un esguince cervical, siendo ambas evacuadas al mismo centro hospitalario. El accidente ha ocurrido sobre las 9:20 de esta mañana en el kilómetro 546 de la autovía. Los bomberos desplazados desde el parque de Orihuela han actuado para controlar una fuga de resina y para evitar su propagación y posible inflamación. Ante el incidente, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado la situación 1 del Plan Especial de Mercancías Peligrosas por Vertido de Combustible.
0: Temps ya per als esports amb Eduardo Esteve. Hola Edu, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal, Ramon? Bona vesprada.
0: Suposa que pendents del Llevant que juga esta pròxima nit.
6: Sí, perquè després de la victòria del València avui tenim futbol, juga el Llevant a les 9:30 de la nit davant l'Atlètic Club. En quines novetats, Sergi López, bona vesprada.
7: Què tal, Edu? Bona vesprada. 2 absències en clau granota. Hugo Sotelo i Eta Ejong són les principals absències per lesió, així que tornarem a veure un 11 molt reconeixible per als granotes en aquest partit que contarem en el Radio Estadio d'Onda Cero davant l'Atlètic Club, on tornarà Toljan al lateral dret i veurem en el centre del camp a Enzo Bardelli i a Oriol Rey amb Ivan Romero com a referència ofensiva en un partit que arranca les 9.

0: 9:30 a l'Estadi Ciutat de València.
1: Gràcies, Sergi. Pel que fa al València, com ha sigut el dia després de la primera victòria? Víctor Llu, bona vesprada.
2: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Doncs un dia després de descans per a l'equip valencianista, que va arribar ahir de matinada després del partit davant del Deportivo Alavés. I avui no han treballat a la ciutat esportiva de Paterna i serà demà a partir de les 10:30 quan començaran a preparar a les ordres d'Òscar Sánchez el partit davant la Reial Societat, el tècnic del filial que es va assentar una altra volta a la banqueta valencianista. Pendents de l'evolució de Rioja, que va acabar el partit amb molèsties, i també de Guido Rodríguez, que va tenir que retirar-se després d'un pisotó d'un jugador del Deportivo Alavés i va estar forçant per a poder jugar. Tot apunta que també podrà estar el diumenge a Mestalla davant de l'equip Donostiarra.
1: Gràcies, Víctor. El Villarreal juga demà en Màlaga. Amigo Pérez, discutit en este mal inici de temporada. Víctor Fran, bona vesprada.
3: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Un Villarreal Club de Futbol que ha treballat aquest matí, última sessió de treball del conjunt groguet abans de viatjar demà de matí en direcció a Màlaga, on per la nit a les 9:30 jugarà davant del conjunt local en la Rosaleda amb la intenció de trencar la mala dinàmica en este inici de temporada. El tècnic Íñigo Pérez ha assegurat en el dia d'avui que no té cap temor a una possible destitució i que espera canviar la dinàmica de l'equip en els propers partits.
1: Gràcies, Víctor. Cruel final per a l'Els davant del Real Madrid. Felipe Canals, bona vesprada.
4: Buenas tardes. Anoche en el Martínez Valero se repitió la historia para el Elche. Levantó un 0-2, en este caso contra el Real Madrid, pero un tanto de Carlos Espí en el descuento dejó sin puntos a los de Martín Anselmi. El Elche vuelve a ser el equipo más goleado de Primera División, 16 goles en contra en solo 6 jornadas de Liga y además es el nuevo colista de la máxima categoría. Toca pensar en el choque del viernes pasado mañana en Cornellá contra el Español. Y en Elda ya es oficial Javi Calleja, nuevo técnico del Eldense hasta 2028.
1: Gràcies, Felipe. I a Alacant, Beto Company, entrenador de l'Hèrcules, ha estat a Onda Cero. David Esteve, bona vesprada.
5: Bona vesprada. Beto Company, técnico de l'Hèrcules, ha sido el invitado estrella de las tertulias que va a organizar Onda Cero Alicante cada semana en el restaurante El Maestral de Alicante. El técnico blanquiazul ha confirmado que Oben ya está totalmente recuperado de su lesión, que podrá debutar este domingo frente al Torremolinos, y también ha confirmado el técnico valenciano que Sol de Vila va a esperar alguna semana más para reaparecer por los problemas en el soleo.
1: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
6: Molt bé, gràcies, Edu. Fins demà.
1: Bona vesprada, adeu.
6: I a l'oratge tornem a insistir, molta precaució per ixe avís taronja a València i a Castelló, avís taronja d'Emet per precipitacions, per tempestes que poden ser molt fortes, estan sent ja fortes, sobretot a les comarques de l'interior. S'espera que a poc els nuclis més actius avancen també cap al litoral. Precaució i prevenció, insistim, de cara a aquestes immediates hores, nit, matinada i també primeres hores de dijous. Així està la Comunitat Valenciana 16 de setembre de 2026. Més informació, més anàlisi i més opinió amb La Brújula, a Onda Cero, amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
8: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.
9: En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio, con hasta 10 años de garantía. Sin dudar, Nissan Almenar.
10: Este es el sonido que hace un camión eléctrico de Grupo Torres. Exacto, no se oye nada. Lo mismo que contamina. Grupo Torres, más de 100 años moviéndonos hacia el futuro y ahora con cero emisiones. Grupo Torres, tradición, confianza e innovación en la misma dirección.
11: Ruth, soy Sara, de Equipo Juana Crespo. Tengo los resultados.
12: Venga, dime.
11: ¿Que estás embarazada, Ruth? ¿Ruth? ¿Me oyes? ¿Hola?
13: Nos encanta cuando os dejamos sin palabras. Como Ruth, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles: sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad.
14: Tiene parecidos, pero no son iguales. Tiene copias, pero no son los originales. Y sobre todo, por 33.400 euros tiene competidores, pero no rivales. No hay nada como el Honda Civic, nuestro híbrido más deportivo que ofrece una experiencia de conducción única. Precio sujeto a financiación con Honda Bank, válido este mes.
15: Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
16: Matrículate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida.
12: Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte. Tienes 31 grados para elegir. Matrículate hasta el 21 de octubre. Más información en unedvalencia.es.

0: que més ens interessa des de les 9:30, el Llevant que rebrà la visita de l'Atlètic Club de Bilbao hacia València. Tant aquest partit com el Barcelona Racing de Santander, que també comença a la mateixa hora, els poden seguir al Radio Estadio, permís de la web d'Onda Cero i també permís de les nostres aplicacions mòbils. La jornada ens deixa un triomf, el del València ahir a Vitoria, el primer de la temporada per tal d'eixir i de deixar enrere llocs de descens. I una derrota, la de l'Elx, in extremis, una autèntica llàstima davant del Reial Madrid quan havien fet lo més difícil. I també hi havia una prèvia, la del Villarreal, que viatja demà a Màlaga amb el seu tècnic, està en el focus després del mal inici de temporada. Això que anem en cadascuna de les diferents emissores d'Onda Cero per tal de conèixer la última hora esportiva. Arranquem per Onda Cero València des de la capital del Túria, on en menys de mitja hora juga el Llevant. Víctor Llu, què tal? Bona vesprada.
1: Què tal, Víctor? Bona vesprada. En poc més de mitja hora deu d'arrencar el partit del Llevant. Ja hem encontrat en el tram nacional tota la informació, l'última hora del partit i tot el que ocorrega ho farem també a partir de les 9 de la nit a la sintonia de Radio Estadio a través de la pàgina web d'Onda Cero i també de les aplicacions per a smartphone i tablets. Al marge del partit del Llevant, ahir el València aconseguia la victòria davant el Deportivo Alavés, primera victòria de la temporada en un partit diferent de la resta de la temporada, un equip que va jugar molt millor a mi se canvia la banqueta i a mi s'entrega dels futbolistes, que sí que ho van fer ahir en el partit davant el Deportivo Alavés. En quede del dia d'ahir, amb les declaracions del tècnic Òscar Sánchez, el tècnic del filial, reconeixent que el mèrit d'ahir no va ser només seu.
2: Realmente nosotros como cuerpo técnico solo hemos podido aportar a nivel mental, pero hay muchas cosas que se han hecho bien a nivel futbolístico hoy, que esas son del pasado, son de Carlos, de su cuerpo técnico, y por lo tanto... Creo que atribuirse a uno mismo o al cuerpo técnico de ahora a la victoria sería bastante injusto. Esto continúa, son tres puntos, pero es un paso importante para mostrar que el equipo tiene personalidad, es buen equipo, hay buenos jugadores y que pueden representar al valencianismo como su afición quiere.
1: L'equip ha tingut 8 dies de descans i serà demà a partir de les 10:30 quan torne a la feina per a preparar el partit del diumenge davant la Real Societat. En aquest partit també s'assegurà Òscar Sánchez perquè de moment Braulio encara no ha decidit qui serà l'entrenador del València, encara que tot apunta que podria ser el mexicà Javier Aguirre. Recordem el no de Valverde, també de Mendilibar, i Braulio no cal tindre pressa i no vol precipitar-se en l'elecció del tècnic del València. Per cert, que la propera setmana tot apunta que serà quan siga presentat Braulio com a nou director esportiu del València. I en bàsquet continua preparant el València Bàsquet a 2 dies de la Supercopa, l'inici de la temporada. Recordem que jugarà el partit de semifinals davant el Barça.
0: Gràcies, Víctor, i t'escoltem en uns minuts al Radio Estadio. Sort en aquest partit del Llevant. A Villarreal, el conjunt groguet ha tingut avui la seva última sessió de treball prèvia a viatjar demà a Màlaga, on des de les 9:30 de la nit jugaran a la Rosaleda davant del conjunt local. Situació, la realitat, molt complicada per a un equip que encara no coneix la victòria aquesta temporada, que estava confeccionat en principi per tal de lluitar i així n'ha estat també per estar en els tres millors de la Lliga i que a hores d'ara ocupa llocs de descens a la segona divisió. Quan això passa en el futbol està tot inventat i està clar que els focus a hores d'ara apunten al seu tècnic, a Íñigo Pérez, que avui ha viscut ese primer dia en el que se li ha preguntat per el seu futur, a seu dia.
3: No sé si es una debilidad o es una virtud, pero yo no tengo temor al cese. No lo tengo y por tanto no va a alterar mi manera de trabajar, mi manera de tomar decisiones. Añadiremos matices, estaremos insistiendo en el pensamiento de qué es lo mejor, lo que vengo diciendo toda la rueda de prensa, pero no tengo temor al cese. Entonces, conozco, esto es como una frase, ¿no? Memento mori, recuerda que vas a morir. Pues esto es lo mismo, el entrenador, no sé si hay alguno que nunca le han destituido, tú sabes que esto puede suceder, lo aceptas, no me genera ningún tipo de temor ni me retrotrae para tomar decisiones o estar con entusiasmo o ilusión. Lo aceptamos, ojalá no suceda nunca y estemos aquí muchos años juntos.
0: Bueno, pues sería una bona notícia per a tots. Esperen canvis, demana l'equip tota vegada que el club assegura que manté la confiança en l'entrenador, però això sí, a la mateixa vegada s'espera una reacció immediata. I per la seva banda, en el Castelló, dia d'aniversari, perquè avui es compleix, precisament parlant d'entrenadors, un any de l'arribada de Pablo Hernández a la banqueta. I lo cert és que les coses no han pogut anar pràcticament millor perquè l'any passat es van quedar a les portes de l'ascens, mentre que aquesta temporada són líders en solitari a la segona divisió. Un Castelló que el dissabte rebrà la visita de sempre un corregós Tenerife. Deixem la província de Castelló, anem a Onda Cero Elx, on seguixen lamentant-se, dice cruel final, a ir davant del Real Madrid. Felipe Canals, què tal? Bona vesprada.
4: Muy buena, se repitió la historia para el Elche de Martín Anselmi, esta vez ante el Real Madrid, con un 0-2 en contra al descanso, fue capaz de levantar el marcador en un buen